0: Estem en una setmana molt especial per a les persones amants de la cultura i per a les que no també. Se celebra en només unes 10 ja, estem a 13, només un parell de jornades, el Dia Internacional dels Museus, i sabem que sempre és una data molt especial per a Xàtiva, per la immensa quantitat i qualitat de museus que té la ciutat. I nosaltres doncs hem volgut avançar-nos una micoteta i celebrar este Dia dels Museus doncs amb dues persones més que autoritzades. La primera d'elles, i em va permetre el regidor, és Maria José Mateu, que és la tècnica dels museus de Xàtiva. Maria José, com estàs?
1: Hola, bon dia a tots.
0: Gràcies.
1: Molt bé.
0: Per vindre.
1: Encantada d'estar aquí.
0: Esta vegada estàvem dient off the record, que està bé que vingues tu una vegada, que sempre sóc un pesat i sempre vaig jo.
1: Sí, ja tocava.
0: T'agrada l'estudi i això, no està tan envolta de quadres.
1: No.
0: Tinguem un relonge, que està penjat a la paret.
1: És el que toco. Encantada d'estar així amb vosaltres.
0: T'agraeix que hagis vingut. Alfred Boluda, regidor de Cultura, com estàs?
2: Molt bé, així estem, de nou.
0: Abans de parlar dels museus, veig que vens, com no pot ser d'altra manera, reivindicatiu, amb la teva samarreta verda, de la marea verda de l'educació, fent vaga, entenc, que el tercer dia, si no, no estaries així, estes hores en directe. Cosa que, bueno, en part t'agraïsc, també, que estigues. Hem començat el programa parlant d'això, però crec que hem de fer una xicoteta reflexió abans de parlar dels museus. Al teu parer, com està anant la vaga a Xàtiva?
2: Bé, la vaga a Xàtiva jo crec que va molt bé, perquè com bé assenyalem, estan assenyalant tots els organitzadors, des de les assemblees de professorat fins a sindicats, feia anys que no es produïa una vaga tan massiva de participació i òbviament una vaga indefinida. Les últimes vagues que havien tingut en anys anteriors eren sempre vagues d'un dia, i convocar una vaga indefinida vol dir que el punt de saturació del professorat i ha arribat ja a un extrem molt gran, perquè és una mesura dràstica, no?, de la vaga indefinida. I bé, està tinguent un seguiment bastant acceptable, un seguiment, podien dir, alt. La mateixa conselleria el primer dia va haver de rectificar xifres, perquè davant l'allau de gent que va veure en la manifestació el dilluns en València i les dades que els arribaven dels instituts, si en principi dia que no llegava al 30%, ràpidament va rectificar i va arribar quasi al 50%, quan sabem que la majoria dels instituts, almenys les xifres que jo conec són les dels instituts, estàvem tots per damunt del 60% i alguns en el 85% i 90% del professorat. Per tant, la vaga, pel que fa a la participació, va molt bé. Pel que fa a les reivindicacions va molt bé, però no va tan bé per la tossuderia d'aquells que han de procurar posar solució a este conflicte, que és que s'han de sentar a negociar, que
0: demà en teoria n'hi ha prevista una reunió. Veig pel que dius que no tens molta esperança, igual que Ramir, com quan t'hem obert el programa.
2: L'esperança és l'últim que es perd, però les situacions prèvies tenen en compte que esta vaga indefinida ve perquè una vaga convocada en desembre, que no se va fer ni cas, una vaga convocada en maig, que tampoc se va fer ni cas, i al final van decidir anar a la vaga indefinida perquè i sos primers avisos, dir, no estem conformes, vulguem negociar, vulguem avançar les coses que tenim pendents, però no s'ha fet cas des de desembre. I jo suposo que, clar, lo de demà és també de cara a la galeria, dir, mira, que nosaltres sí que ens sentem a negociar, però clar, si tu t'assentes a negociar amb uns mínims que són, en alguns casos, vergonyosos, doncs és difícil que de negociació pugui anar a bon port, no? Jo sí que demanaria que, si la conselleria està tant per la defensa de l'alumnat de segon de batxillerat, que sembla que és l'únic prioritari que n'hi ha ara, que sí que és prioritari, que ja entenc que el temor de l'estudiantat i de les famílies d'aquest estudiantat de segon de batxillerat, si està tan preocupada per aquesta qüestió, està de la seva mà, exclusivament de la seva mà, posar solució i que tot pugui anar a bon port, que és sentar-se demà amb una negociació, amb una proposta seriosa

0: que se puga negociar i que se puga acceptar.
1: Tant de bo puguem contar-ho. Tant de bo puguem contar-ho. Tanquem parèntesi d'educació, obrim parèntesi de cultura, de museus. Maria José, això, deia jo que queden pràcticament hores ja, dia 16 i 17 de maig, se celebra per tot lo alto, a Xàtiva, el Dia Internacional dels Museus. Deia jo que és de veres que és una data molt important per a Xàtiva per la quantitat i qualitat dels museus que té. Per a començar, com ho vius tu i com ho viu vosaltres?
2: Bé, el Dia Internacional dels Museus, com bé sabeu, és el 18 de maig. Enguany cau dilluns, com és tradició els museus, solem tancar els dilluns per a realitzar tasques internes. Aleshores, ho celebrem cap de setmana, que sempre tenim més afluència de públic i sempre són dates més festives. Aleshores, bé, el 16 i el 17 es tracta d'obrir portes a tota la ciutadania i oferir activitats a tot el nostre públic per a que pugui gaudir amb nosaltres aquests dies.
1: Què és el que aneu a fer? Anem a anar desgranant, ho comentem entre totes les que estem així, però què és el que aneu a fer? Alfred, vinga, va. Maria José t'ho ha ordenat.
0: Sí. Bé, el que anem a fer, com està dient Maria José, són una sèrie d'activitats per tal de, podríem dir, d'obrir els museus al públic en general, és a dir, de retallar aquesta distància que sol haver entre la societat en general i els museus, que sembla que els museus siguin unes institucions així massa serioses, massa inaccessibles, no? Pues, per a retallar-ho, el que se va fer és, com altres anys, fer una visita guiada. En este cas dona la coincidència que tinguem una exposició, que és la de l'Equip Crònica, pues, bueno, se farà una visita guiada amb el mateix comissari de l'exposició el dissabte, i en acabar l'acabarem en el Museu de Belles Arts de la Casa de l'Ensenyança. En acabar hi haurà un concert de Pau Hortolà, acompanyat també d'un refrigeri, no? Podríem dir. I en això tindríem el que és el dissabte. Ja el diumenge la programació canviarà, que ara la comentarà Maria José.
2: El diumenge encetem el dia de la mateixa manera, donant cabuda a la gran demanda que hem tingut de visites guiades de l'Equip Crònica, de l'exposició de l'Equip Crònica.
1: Que estan anant molt bé,
2: Sí, ja hem tancat les inscripcions, ja tenim 80 persones inscrites per a que aquest cap de setmana puguen gaudir de les visites guiades. I continuarem amb una representació per al públic infantil. És una comèdia basada en l'arqueologia, no? I van a poder veure els menús de la casa, van a poder veure ese joc en el temps.
1: Com es diu l'obra?
2: Australopiquentus. És una obra de la companyia Mos Teatre. Mm-hmm. Aquesta representació es farà en el pati de l'Almodí, del Museu de l'Almodí. Obrirem portes a les 10:30 i fins que acabem tots.
1: Importantíssim també Importantíssim. Això de... més enllà dels museus, Alfred, apropar-ho també als més menudets, a les més menudetes. Què són aquests dies, aquestes jornades?
0: Efectivament, perquè són els usuaris del futur i són els que hem d'estar trencant aquesta barrera que pugui haver entre institucions d'aquestes característiques, com són els museus, i el que ells faran en un futur, perquè sí que és cert que des de les institucions educatives se fan excursions a museus, però aquestes sempre van més dirigides, però cal acostumar també a que ells les senquen, que senquen aquestes institucions com a pròpies i llocs on poden anar a divertir-se, no solament a una activitat escolar en si, sinó que també poden anar a divertir-se o a desenvolupar les seues capacitats, perquè després de l'obra de teatre hi haurà també una pintura col·lectiva, podem dir, sí, aprofitant un quadre del Museu Crònica. No és que el vagin a pintar el quadre per damunt.
1: No. Era una adaptació.
0: Sí, una adaptació. Pues això, sigues i xiquetes que vinguin podran mostrar la seva creativitat, la seva expressió artística pintant els de quadre col·lectiu.
1: Vaig a fer-vos la pregunta més difícil de tota l'entrevista.
0: Ja anem malament.
2: Mal.
1: I vull que els dos me la responeu.
2: A veure si me la sabem.
1: Vale, José, primer. Com d'important són els museus per a Xàtiva?
2: Com d'important per a la població de Xàtiva?
1: Per a Xàtiva, què impliquen els museus en Xàtiva?
2: Per a Xàtiva, majorment, pel que jo rep com a impressió, com a sensacions de la gent quan visita el museu, el tenen una, en una valoració molt alta. Per a la societat de Xàtiva, el museu representa molt del que Xàtiva és. Sobretot, anem a dir que l'estrella és Felip V. Felip V representa tota Xàtiva. I aleshores, el museu com a tal, per a Xàtiva, té un significat molt, molt elevat.
1: Alfred?
0: Sí, com està dient Maria José, els museus són, podríem dir, ese dipòsit cultural de... que per acumulació va formant-se al llarg dels anys, no? Perquè si observem els dos museus, tant el Museu de l'Almudí com el Museu de Belles Arts, a banda del Felip V, que és un símbol, s'ha convertit en un símbol de Xàtiva, tenim també l'Ara d'Atanasi, que també és una peça fonamental, tenim també la Pica Islàmica, que esta peça particularment, per a mi, jo crec que és la peça de més valor que tenim en Xàtiva, és possible en sigant una peça de valor mundial i clar, i jo crec que la major part de la població percep això, que en els museus està continguda bona part de la història de Xàtiva, d'aquesta història de Xàtiva que, com a tot bon xativí i xativina, sempre estem molt orgullosos d'ella.
1: I a més ara tenim una altra obra restaurada.
2: Sí.
1: A veure, José, això ens ho has d'explicar tu.
2: Estem d'enhorabona perquè el Sant Sopar ha tornat degudament restaurat i ara lluís encara amb més esplendor del que és l'obra. L'obra tenia l'última intervenció que es va fer, no havia portat bé el pas del temps i pues, ja tenia parts de l'estuco, que es diu, havia botat, tenia xicotetes grietes, i aleshores pues, calia que passar una miqueta per taller, diguérem, i adequar-lo amb nous materials que portarem més bé el que és el pas del temps.
1: Quant de temps has estat treballant en això? I com? Perquè això em sembla...
2: Bé...
1: És molt friqui d'això, m'encanta.
2: No, el que ha sigut la intervenció ha estat portada per dos restauradores, Anna Boix i Inés Ayala, i han estat treballant uns 4 mesos, més o menys, en l'obra.
1: 4 mesos. Em sembla poc, eh? Em sembla poc.
2: Sí, és que són molt eficients, moltíssim. Jo també, jo els diria, jo de 4 mesos sols, però sí.
1: I tu ja l'has vist com s'ha quedat?
2: Sí, clar. El tenim ja al museu, està obert.
1: Ja està.
2: Sí, ja està al museu, ja poden vindre tots a veure'l i a gaudir-ho, sí. Este cap de setmana, que tenim entrada gratuïta, esteu tots convidats a vindre a veure el Sant Sopar.
1: Bueno, este i tots els caps de setmana.
2: Sí, no? per suposat.
1: Entrem en la part una miqueta també, ja que estem parlant dels museus i de la importància per a Xàtiva i tal, també Alfred en este cas, per a la gent que no és de Xàtiva, bueno, esta pregunta a lo millor la podria fer a Raquel també, però en este cas te la pregunté a tu. Com percep la gent de fora els museus? La gent visita els museus de Xàtiva quan venen turistes de, no només d'Espanya sinó del món?
0: Sí, tenim la percepció que i és cert que la major part del turisme que ve a Xàtiva, bona part del turisme que ve a Xàtiva va al castell, i això és cert, però sí que una part també important d'aquesta gent que va al castell després baixa als museus, no? I de vegades és un públic diferent, no? N'hi ha públic que sí que agarra tot el paquet cultural, diu, bueno, anem a castell i després baixem als museus, i després n'hi ha un públic que simplement és el públic dels castells, perquè igual té xiquets, té xiquetes, i diu, pues ahí a l'aire lliure està millor, i no entrem en els museus de la ciutat, però sí que la percepció que se tenen és que, bueno, que en els museus de Xàtiva és un espai, els dos museus són un espai per anar a passar tot un matí pràcticament per veure obres de qualitat, no solament les obres que hem comentat abans, sinó també la Santa Cena que estàvem comentant abans, i totes les mostres que tenim de les escoles de Ribera, etcètera, o les sessions del Museu del Prado, pues són peces que la gent se les estima molt. I tenen en compte que també hi ha un altre tipus de turista que ve exclusivament al Museu de la Ciutat a veure Felip V.
1: Sí. Únicament.
2: Sí.
0: A fer-se la foto amb Felip
2: V. Sobretot de Catalunya, sí. La part de Girona venen molt. Sí.
0: Vols passar a veure esta sala? No, vinc a fer-me la foto.
1: I me'n vaig.
2: Sí, molta gent ve, sí, a última hora, igual, puc entrar, sols vull pujar, fer-me la foto i baixar. Sí. Fins i tot quan estàvem restaurant, lo que teníem un cartoplomes, me dona igual. Vull pujar i fer-me la foto. Sí.
0: Quan diem que és un símbol, és de veres, és un símbol, és una projecció que hi ha de Xàtiva en aquesta imatge, és una imatge icònica de Xàtiva, i la gent, quan algú va a algun lloc que té una imatge icònica, se la vol fer, i més, pues, això, si compartissin motius per a estar d'acord en aquest capgirament del quadre, pues, encara més.
1: Ja vos havia dit abans que havia fet la pregunta més difícil, però era mentira, la més difícil és esta. Alfred, ja ho he dit una miqueta, però Maria José, tu tens alguna peça, alguna obra, algun quadre dels museus que trobem a Xàtiva que siga la teua, que digues, buah, és que és...
2: Buah, és que ja em parla d'ella. Jo, el Sant Sopar m'encisa. Sí.
1: Per què?
2: Sí. És que té una riquea. és que cada detall, cada color, cada tela, és que cada pinzellada que té, i ara, després de la restauració, si abans ja era embelesant, ara encara es veu més cada detall, cada pinzellada. Té molt de detall. I a mi és un quadre que m'agrada molt.
1: La Maria José és el Sant Sopar, per a tu, Alfred?
0: La pica islàmica.
1: Sí, no?
0: Sí, jo la pica islàmica.
1: Jo crec que serà.
0: Sí, però... la pica islàmica perquè, bueno, és un... Jo, la meva formació és una formació en història medieval, i dins de medieval vaig fer bastant de civilització islàmica, i de sempre m'ha... Pues això, m'ha meravellat tindre aquesta peça tan única, que aquesta peça que té representacions antropomòrfiques que són molt estranyes o pràcticament, bueno, estan prohibides en l'Alcorà, estaven prohibides, i així n'hi ha representacions antropomòrfiques, i que aquesta peça hagi arribat fins als nostres dies en un estat meravellós i que se conserve d'aquesta forma és una cosa espectacular.
1: Anem a veure pròximament, no ho sé, jo llanço la pregunta, si me podeu respondre bé, si no també. Anem a veure pròximament l'avinguda, igual com vam rebre l'any passat, o l'altre, quan va ser?
2: No, el 24.
1: El 24, sí. Ja, va ser 24.
0: Sí,
1: 24,
0: sí, el temps vola.
1: Anem a veure pròximament... Xàtiva és també una ciutat acollidora d'art en aquest sentit. Teniu alguna cosa pensada, algun desig? No ho sé,
2: No, de sí que a curt termini sí que anem a... Bueno, sabeu que tenim el museu, allotja un dipòsit del Museu Nacional del Prado, formem part del programa El Prado Estendido, i sí que hi haurà un moviment d'obres, perquè hi ha una obra que forma part d'aquest dipòsit del Museu del Prado, que el Prado l'ha reclamat perquè el necessita per a una exposició temporal seua. Uh-huh. Aleshores tindrem un intercanvi d'una de les obres.
1: Clar, perquè això es fa aixina, no? Tu n'envies una i te'n tornen una altra.
2: Sí, igual, sí. Sí, clar.
1: I a l'altre no sabem quin és encara.
2: Jo sí. Ja ho publicarem. Ja ho publicarem en el seu moment.
0: Ja publicarem la que se'n va i la que...
2: Sí. Ja ho publicarem en el seu moment.
0: Que no s'entén ningú, jo crec que guanyem en el canvi.
1: No anem a dir més, no?
2: No donem més pistes.
1: Vale, va.
2: Anem a crear expectació
1: que vos agrada. No vos vaig entrevistar més. Vinga, abans de passar a un altre tema, que a més és avui, un últim recordatori, Maria José, des de cap de setmana, hores que comencen, horaris, llocs, espais...
2: Sí. Les visites guiades comencen a les 10 del matí en l'Espai Cultural Sant Domènec, per a començar la ruta per l'exposició de l'Equip Crònica. El dissabte, quan finalitzi la visita guiada, al voltant de les 11:30 del matí, això, gaudirem de l'amenització musical de Pau Hortolà i acompanyat d'un xicot de refrigeri al pati de la Casa de l'Ensenyança. I el diumenge continuarem també a primera hora, també a les 10 del matí, amb la visita guiada de l'Equip Crònica. I a les 11 tindrà lloc al pati del Museu de l'Ambodí la representació teatral per a famílies, per a públic infantil, de l'obra Australopiquentus. Obrirem les portes a les 10:30 i vos esperem a tots. I a continuació, a pintar una obra de l'Equip Crònica, una obra de còmic que als xiquets els agradarà molt. Pintar a Hulk.
1: Molt bé. Doncs ala, ahí està eixa programació per al Dia Internacional dels Museus, que se celebra este cap de setmana a Xàtiva. Però abans...

0: que res, ja esta vesprada es presenta a la Casa de la Cultura, Alfred, una exposició, Les Roses de Paterna i les Guardianes de la Memòria. És una exposició, una mostra centrada en dones i en la repressió franquista, de l'amiga Eva Mañez, fotògrafa, a la qui hem telefonat, havíem quedat a estar, però no... No ens hem pogut fer en ella, tant de bo, mentre continuem xerrant, puga sumar-se a aquesta entrevista. Tot s'inaugura avui a les 7 i mitja, serà de les columnes. Conta'ns, Alfred.
1: Sí, bé, com tu bé dius, és una exposició, però realment són dos. Són les Guardianes de la Memòria, una, i l'altra són les 20 Roses de Paterna. És una exposició que, a partir de la imatge, de la fotografia d'Eva Mañez, que és una prestigiosa fotoperiodista, vol fer una mirada de gènere a la repressió, perquè sempre quan parlem de la repressió franquista i de les fosses de Paterna, principalment, sempre parlem de l'alcalde, tal dirigent, i sempre ens sembla que és una visió un poc masculinitzada d'aquesta repressió, però darrere d'això està, podien dir, la repressió vicària, podien dir, no? Les dones que van patir aquesta repressió de forma subsidiària, podien dir. Les mares, les esposes, les filles que van patir veure com els seus marits o fills, etc., estaven empresonats o fins i tot eren afusellats. I a partir d'ahí elles van ser marcades, elles van ser assenyalades i elles van patir una repressió no física, però sí social, una repressió de... I a més, amb la imposició de dur ixe dol en silenci, no? Ixe dol en silenci. Lo que fa Eva Mañez és intentar, per tant, traure ixe anonimat, ixe silenci, i convertir-lo en imatges, no? I en ixe sentit, a fer dues exposicions, una a les Guardianes de la Memòria, que fa esmenta a totes les dones que van anar o que anaven tots els anys un rere l'altre al cementeri de Paterna, sí, cada 1 de novembre, a posar flors en les tombes quan aquestes fosses comunes, i que quan van poder van començar a reivindicar la memòria dels seus familiars, dels seus éssers buiguts. I és una d'aquestes dones que al final estan aconseguint, val? recuperar aquesta memòria. Ells han estat vigilant. Ara, dissortadament, en molts casos ja no estan aquestes guardianes, sinó que estan les filles i les netes d'aquestes guardianes. I després les 20 Roses de Paterna, que són les 20 dones que van ser afusellades entre l'any 39-40 fins a l'any 57, les 20 dones que van ser afusellades en el mur d'afusellament de Paterna.
0: Anem a fer una cosa, ja que tenim la sort de poder parlar amb l'autora de l'exposició, amb Eva Mañez. La saludem. Eva, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies,
2: bon dia,
0: per estar amb nosaltres. Alfred ja ha fet, Alfred, el regidor de Cultura, que el tinc així junt amb Maria José Mateu, ofereixin, sí, una miqueta, una sinopsi del que és el que anem a poder veure esta vesprada en la inauguració, però bueno, què millor que siga tu, que eres l'autora de la Expo, per a contar-nos una miqueta. Recordem els oients, 7:30 de la vesprada. Ui, què anem a poder veure, Eva?
2: Pues anem a homenatgear la memòria democràtica de les dones, no? Tant les dones que varen patir la més brutal de les repressions franquistes, feixistes, que va ser el seu afusellament, com les dones que van a guardar la memòria dels seus seres estimats, que van a ser també afusellats a Paterna. I que, a més, no solament únicament van a guardar la memòria, sinó que també van a ser represaliades per ser família de, dona de, filla de, perquè aquestes dones, pues bueno, després de perdre el seu home afusellat, pues les llevava a la casa, era molt difícil poder treballar, pues en una societat que no amparava les víctimes i que no permetia que les dones pogueren ser independents, no? I a més, una societat nacional catòlica que les castigava perquè pensaven que elles eren les responsables morals de lo que havia ocorrit en la seva família, no? Aleshores, són famílies que van viure pues tota una dictadura en un estigma, en un dol i en un silenci molt gran.
0: Eva, perdona.
2: No, que volem reparar tot això ara, no?
0: Mira, és que justament, precisament ara que estàs parlant d'això, jo habitualment no faig cas als comentaris que la gent deixa a les nostres xarxes socials o a les notícies, perquè, bueno, pues n'hi ha gent de tot tipus, no? Però crec que amb això últim que acabes de dir, em veig en l'obligació de llegir-te, a més vaig a fer-ho textualment, el comentari d'un usuari al nostre Instagram quan van publicar la notícia de que anava a fer-se aquesta exposició, perquè com sé que no tens pèls en la llengua, vull que sigues tu qui respon a aquest usuari. Diu este usuari, diu, otra, más... de los que no dejan el pasado tranquilo. El día que nos cansemos de tanta estupidez, veremos qué pasa. Tú quan llegis comentaris d'aixina, Eva, ¿tú qué diries?
2: Que pues, bueno, yo que la ignorancia es mal atrevida. Y que, mira, necessitem fer memòria, perquè, mira, cal entendre que aquest país ha patit una anomalia democràtica. Que és que, bueno, tenim fosses comuns. Som l'únic país d'Europa en què encara queda gent dins de les fosses. En Argentina, per exemple, que va anar a aquesta exposició ha estat a Argentina, ha estat a Cuba, ha estat a Luxemburg, bueno, no sencera a la meitat, però bé. Bueno, la gent no entenia per què en un estat democràtic continuaven veïns i ciutadans en fosses comuns. I les famílies no han pogut recuperar els ossos, no han pogut, pogut recuperar els ossos dels seus seres estimats per a poder dur-lo al seu cementeri, a la seva àvia, bueno, que és lo normal que fan totes les famílies. O sigui, com tractem els nostres morts diu molt de com som com a societat. I la gent que pensa que, bueno, això és cosa del passat, no. O sigui, la gent que va patir esos afusellaments i va patir esa repressió, també va patir 40 anys d'una dictadura en la que contínuament l'estaven recordant, l'estaven assenyalant i les estaven assetjant per ser la filla, la dona, la neta del Roig. I després, en democràcia, tampoc s'ha fet una restitució, una reparació de tot això. Cal dir que, a l'acabar la guerra, Franco sí que va fer una política de memòria, és a dir, a les persones del seu bando que varen ser a les viudes, a les ofres, pues les varen donar porteries, estancos, pensions, a les monges i cures les van fer canonitzar, etc. O sea que el franquisme sí que va fer una política de memòria en els seus. Però bueno, acabat el franquisme, que recordem que és una dictadura que va arribar en un, tras un cop d'estat, o sea, que són, a l'acabar això, continuen a les fosses i continuen amagant esa memòria. I necessiten, per una banda, jo sempre dic que n'hi ha tres generacions. La primera generació, que és la que patís la violència, i que únicament el que pot fer és sobreviure, no? Tancar, apretar els dents i tirar endavant. Una segona generació, que és la generació del meu pare, no? És la del silenci, de no parles d'això, d'això no sé, no? De no te signifiques, no? D'estar, que no s'assabenten entendre res. Però n'hi ha una tercera generació, que és la gent que han nascut en democràcia, que volen saber, necessiten saber què ha passat en les nostres famílies per entendre aquests silencis i entendre aquests buits en les nostres famílies. Però, a més, necessiten saber què ha passat en la nostra societat per a poder créixer com una societat democràtica, una democràcia plena, sense fosses, sense forats, sense silencis, sense buits. I això és un exercici de democràcia. Jo espere, tinc il·lusió de que a l'exposició vagi a Chenchove i és una exposició molt bonica per anar a veure-la a la teua mare, en el teu avi, per després parlar què ha passat en la família, què va passar en la nostra família o què va passar en el nostre poble, perquè aquesta és una pregunta que hauríem de fer-nos tots i totes en el País Valencià.
0: I que van a tindre la sort de tindre-la fins al 30 de juny, els veïns de Xàtiva i les nostres comarques. Eva Màñez, gràcies per estar amb nosaltres.
2: Te l'he dit així tot de
0: No, ha estat molt bé.
2: És una exposició que és molt bonica, que podem entendre també com és el procés d'exhumació d'una fossa, podem entendre també el paper fundamental que tingueren les dones en la República, com dones que van aconseguir drets que eren punteros a tota Europa, i com en un moment com el que estem ara, de guerra i d'avanç del feixisme, és tan important conèixer com tot el que tenim ara pot desaparèixer també.
0: Eva Mañez, gràcies. Una abraçada.
2: Moltes gràcies. Es veiem aquesta vesprada.
0: Adéu. Adéu. Alfred, Maria José, ho deixem així. Interessantíssima esta manera d'acabar. Les roses de Paterna i les guardianes de la memòria que ha donat la volta al món i que arriba ja, tiba, esta vesprada. Gràcies, Alfred, gràcies, Maria José, a disfrutar del cap de setmana dels museus, perquè ja no és el dia dels museus, és el cap de setmana dels museus. Gràcies, cuideu-vos molt.
1: Vinga,
2: gràcies,
1: vosaltres.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: estem veient ja, estem a dimecres, eh? I n'hi ha un munt d'actes per a este cap de setmana. Anem a intentar fer un huequet a tots, però, bueno, uno dels que no podíem deixar de parlar d'ells, per molts motius, eh? Però sobretot perquè no parem de sumar edicions, ja en van 17. És la fira tradicional de Sant Pasqual al poble del Genovés. Maria Soler és la regidora. Maria, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada ja, pues estem ultimant preparatius ja per al cap de setmana.
0: Ja ho teniu ahí, conta'ns com va ser, perquè crec que comenceu el divendres, no?
1: Sí, sí, la veritat és que comencem el divendres amb la inauguració de l'exposició de pintura de l'artista local Almudena Maíques, que es diu Allò que perdura, Arrels de poble, i després ja el dissabte ja fem la jornada més de fira.
0: Com va ser aquesta fira? Comença a les 9 del matí i s'allarga fins a les 9 de la nit. 12 hores ininterrompudes. Què anem a poder trobar, millor dit?
1: Mira, arrencarem primer amb el grup de danses del 9 d'octubre. O sigui, la inauguració oficial serà amb danses. Anem a gaudir de tallers infantils, una visita guiada també al Museu de la Pilota, pilota valenciana, evidentment, gastronomia i paradetes. I també tenim un grup de música que es diu Black Glitter, i també el contacontes a Mary Poppins, crec que és a les 5 i mitja de la vesprada. O sigui, és una jornada molt completa per a xicotets i grans.
0: Anava a dir-te-ho, per a tots els gustos, no?, també.
1: Sí, sí, és que evidentment la programació, quan ens posem a treballar amb ella, un dels objectius és ser que agradi i puguen disfrutar-la xicotets i grans.
0: Que bé, 17 edicions, que es diu Pronte. Com d'important és esta fira per al poble?
1: Pues la veritat és que la fira és una jornada que posa en valor les nostres tradicions, la gastronomia local, l'artesania, la cultura popular, i evidentment és important mantindre vives les nostres tradicions, i la Fira Valenciana pues és una jornada que ho fa visible, i poquet a poquet a veure si anem posant en valor i recuperant les nostres tradicions.
0: Que bé. Doncs Maria, si vols, acomiadem tu mateixa convidant a ells i les oients que ens estan escoltant a que, entre tots els plans que n'hi ha este cap de setmana, el millor és anar a Genovés. Vinga, va, te dejo el minuto de oro.
1: Pues mira, aprofite per a convidar-vos a tots i totes els que esteu escoltant-nos i que ho difongueu a tots els que conegueu, perquè si al Genovés hem programat una jornada pensada per a disfrutar tots d'un bon ambient, i així que vos esperem així a Genovés este dissabte 16 de maig per a la 17a edició de la Fira de Sant Pasqual.
0: Que guai. Maria Soler, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu una molt bona fira. La contarem així a la Cadena Ser. Una abraçada.
1: Una abraçada, moltíssimes gràcies. Adéu.

Doncs amb la música de Sole Jiménez, amb Estrato de las Flores, cançó primaveral, com el dia d'avui, posem punt i final a este Hoy por Hoy, Xàtiva i Comarques. Ens tornem a escoltar ara a les 2:17 amb Fèlix, a l'informatiu, a Hora 14, Xàtiva i Comarques. Molta actualitat en la jornada d'avui, ara la repassem tota. 3:20, Ser Deportivo, Xàtiva i Comarques. 7:20, ens tornem a escoltar vostè i jo, tu i jo, a La Ventana, d'esta emissora de Radio Xàtiva de la cadena SER. Gràcies per estar a l'altra banda, com sempre. Que passen bon dia. Adeu.

0: Nuestra primera parada es en el voleibol. Ya saben, el equipo junior masculino ha sido noveno en el campeonato de España disputado en Almendralejo. Pero hay muchas más citas. Hoy no puede intervenir en directo, nos ha dejado grabado el contenido de su intervención. Así que escuchamos a Quique Mateu.
1: Bona esperada, Félix. La veritat és que estem molt contents perquè el voleibol de Xàtiva pues firma un altre èxit a nivell nacional, no? En este cas l'equip júnior masculí que bueno, pues alcancem el top 9, estem entre els 10 millors equips d'Espanya, en este cas en la posició 9, i la veritat és que ho han fet d'una manera que esportivament estem contents perquè hem plantat cara al Vigo, que és el subcampió de l'any 2026, i també al Soria, que és l'equip que va guanyar en la passada edició de 2025. Un campionat d'Espanya que s'ha disputat entre des del dia 5 al dia 10 de maig. Allí va estar l'expedició de Xàtiva, molt ben acompanyada. La veritat és que n'hi ha que agrair la presència de nombrosos aficionats i sobretot familiars dels esportistes que han arropat a l'equip. I bueno, una edició de 2026 marcada per la victòria del Futbol Club Barcelona i com a subcampió, com hem comentat, el club voleibol Vigo. Bueno, la veritat és que fent un resum lo més ràpid possible, pues comentar que l'equip de Xàtiva no havia tingut massa sort en la fase de grupos, sobretot perquè va tocar un grup complicat, i damunt perquè van començar el primer partit, que això sempre en un campionat d'Espanya és un hàndicap, contra uno dels millors, que és el Club Voleibol Vigo, que estava en el nostre grup, junt a l'Arona de Tenerife i a l'Indescar de Saragossa. Van jugar el dimecres contra Vigo i van perdre 3-1, però l'equip de Xàtiva va plantar cara fins al final. Jo crec que ahí pues estem molt contents. I després ja pues, bueno, vam obrir la senda de les victòries guanyant d'una forma clara a l'Arona Tenerife per 3-0 i en el partit del dijous contra l'Indescar de Saragossa, que bueno, va ser una victòria un poc més treballada perquè va ser 3-2 el que passa és que l'equip de Xàtiva només tenia que guanyar un set per a classificar als octaus de final. No obstant, pues, bueno, al final l'equip de Xàtiva va guanyar 3-2 al Saragossa en un partit pues, que va estar, la veritat és que molt bonic i molt, molt emocionant, no? Després, pues, bueno, al passar com a segons de grup en els octaus de final, ja estàvem en els millors 16 equipos d'Espanya. Sabien que el creuament era duríssim, perquè si haveren quedat primers era el Manacor, i si haveren quedat, com en este cas si han quedat segons, era contra el Río Duero de Soria, que va ser el campió de l'edició de 2025, un autèntic equipàs també. Bueno, la veritat és que l'equip de Xàtiva va plantar cara, de fet... Encara estem pensant com no va ser capaços de guanyar el primer set, que va ser molt, molt decisiu. Finalment se'l va endur Soria 26-24. Soria va rematar molt bé en el segon set, guanyant també 25-15, però els de Xàtiva van tornar a traure la seva millor versió i van guanyar el quart set per 15-25, no? El tercer set per 15-25, perdó. I després, pues, bueno, en un partit ja que els de Soria van replantejar la situació i l'equip de Xàtiva pues, va estar menys encertat, va ser 25-16 a favor de Soria, al final 3-1, però en un bon sabor de boca per lo que venia després, no? Al final, bueno, pues, han quedat relegats a jugar les posicions 9 al 16 I jo crec que molt bé, perquè mos va tocar pues, un equip de la Comunitat Valenciana, el Mediterrani de Castelló, un vell conegut, i la veritat és que va ser un partit molt bonic, que els de Xàtiva no van acusar, diguem, ixa derrota contra el Soria, ixe desgaste tan gran. El partit va ser per la vesprada, i bueno, se va guanyar 3-0, molt emocionant també contra el Mediterrani de Castelló, no? Després ja, pues, vam intensificar ja la lluita del 9 al 12, anem diguem, guanyant puestos en el rànquing, i mos va tocar l'Oviedo. L'Oviedo va ser també un partit molt complicat, van guanyar els de Xàtiva, això va ser el dissabte de matí, va guanyar per 3-1, també pues, mostrant autoritat, donat un rival que era molt, molt complicat, no? I, bueno, millor despedida impossible, perquè el dissabte per la vesprà mos va tocar contra el potent Club Voleibol Manacor, filial de l'equip de la Lliga Professional, en la lluita per els llocs 9 i 10. I bueno, francament molt bé. Jo crec que l'equip de Xàtiva va jugar probablement un dels seus millors partits. Se va acabar en unes bones sensacions deportives, perquè se va guanyar 3-0 al Manacor. Finalment, el resum és que 7 partits disputats, 5 victòries, 2 derrotes contra els millors, i nada menys que classificats entre els 9 millors equips d'Espanya. I després, pues, com a notícies destacades, a banda de la cita, diguem, important d'este cap de setmana, o d'esta setmana passada, que era el campionat d'Espanya júnior, pues, tenien també els creuaments per a la fase d'ascens sènior femenina de segona divisió, lluitant per l'ascens a la primera divisió autonòmica, no? Els creuaments, pues, l'equip que ens va tocar va ser el Club Voleibol Torrent, que, bueno, pues va ser un rival molt digne, encara que el Xàtiva Voleibol va ser molt superior. N'hi havia que jugar un partit d'anada el dissabte en Torrent, que l'equip de Xàtiva va guanyar molt bé per 0-3, i ja en el partit de tornada del diumenge en el pavelló de voleibol de Xàtiva, pues les de Xàtiva guanyaven, tornaven a guanyar per 3-0, i se comiava Club Voleibol Torrent en un partit, pues, que igualment va ser dominat per les xiques, per les nostres, i que ja assegurava la classificació a la final autonòmica, que es disputarà este cap de setmana, 16 i 17 de maio, en Castelló. I els rivals complicats: el Fabraquer del Campello, el Montcarell Lucentum de Alacant, estarà el Xàtiva Voleibol, i estarà el organitzador, que és el Club Voleibol Mediterrani. La veritat és que va ser una final bonica i molt competida, donat que és el campió de la fase passarà directament a l'ascens, i el segon quedarà un poquet a resultes, perquè ha hagut una reestructuració de lligues en la primera divisió autonòmica, on enguany hi havia 14 equips, sols podien quedar 12, per lo que en esta temporada, pues, han hagut 4 descensos de la primera divisió autonòmica a la segona divisió autonòmica, no? Bueno, jo crec que la farà molt atractiva, i bueno, esperem que l'equip de Xàtiva pues aconseguisca ixe ascens, si pot ser l'ascens directe a la primera divisió, pues molt millor. I ja per acabar, pues, comentar també que la setmana que ve també tinguem una fita importantíssima, que és el campionat d'Espanya cadet femení en Almeria. D'això ja anirem informant a partir d'esta setmana que ve, informarem dels rivals, dels partits, i bueno, pues mira, un altre repte, i esperem firmar un altre èxit a nivell nacional per al Club Voleibol Xàtiva.
2: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
3: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
2: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
4: ¿Sigue disponible?
5: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cajas?
6: Así me ahorro la inmobiliaria.
4: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.

0: Del voleibol vamos a ir al balonmano. Perdimos las opciones de ascenso porque este año el modelo es distinto, no era una liguilla, sino la primera eliminatoria era eso, eliminatoria, si perdías ya quedabas fuera de luchar por los tres primeros puestos, y eso fue lo que le pasó al equipo senior masculino de Sátiva, que cayó el pasado viernes ante el equipo de Ibi. Bien, mejor que yo, que nos haga la crónica como cada miércoles Enric Martínez.
1: Hola, feliç bona vesprada. Així estem de nou per contar tot el que ha corregut aquest cap de setmana, que al món de l'handbol, que va ser, diguem-ne, se va avançar la jornada estel·lar a divendres 8 de maig, i és que el senyor Roig, el Alejandro Moro Psicólogo, jugava els quarts de final de la fase d'ascens a Segona Nacional, disputada el passat cap de setmana a la ciutat d'Elx. No va poder ser. El resultat final va ser Ibi Caixa Popular 26, Alejandro Moro Psicólogo amb Bolsàtiva 19. L'equip va caure de forma clara davant dels alacantins en un encontre al qual li va costar molt d'entrar i on mai va aconseguir anar per davant en el marcador. Malgrat que la defensa va rendir a un bon nivell, en aquest cas la falta d'efectivitat en atac i moltes vegades amb accions precipitades i allunyades del pla de partit establert, van penalitzar els nostres, que al descans perdien de 4 gols de diferència. A la segona part, tot i millorar la faceta golejadora, la diferència al marcador augmenta fins a 10 gols per part de l'equip rival, però una bona reacció del nostre equip és tornar a 5 gols de diferència amb opcions de continuar retallant, però algunes decisions precipitades allunyaren el Deixativa de la remuntada, finalitzant el partit amb aquests 7 gols de diferència. A la fi de la fase, l'Ibi s'ha consolidat com a subcampió d'aquesta fase i de la categoria, i junt amb el Florida Catarroja són els dos equips que finalment ascendiran a la Segona Nacional. Enhorabona. Altres partits que se van jugar, hem de destacar el dissabte el cadet masculí que es desplaçava al Massora. El resultat, amb vol al Massora 30, Gestoria Macías 26. El partit no tenia transcendència per a la classificació, donat que l'equip ja estava classificat per a les semifinals, independentment del resultat que obtingués així al Massora, i això possiblement va fer que l'equip eixirà amb una certa relaxació, junt a algunes baixes importants que arrastra l'equip des de dues setmanes. D'inici va haver un parcial de 7-1, en contra, moltes errades de cara a porteria, i en defensa l'equip local anotava amb molta facilitat. Posteriorment s'ha ajustat més la defensa i s'arriba al descans amb 7 gols baix. La segona part ens posarem a 3 gols, fallant un penal. L'equip va jugant millor, amb menys imprecisions, però continuarem fallant molt en el llançament clar a 6 metres. Finalment, el resultat fou, com hem dit, de 30 a 26. Important toc d'atenció de cara a concentrar-se millor per a les semifinals, que òbviament no van a ser un partit fàcil, com després analitzarem. L'infantil va tindre una doble jornada. El dissabte també el Avant Europa es va desplaçar a Almassora. Va perdre per un gol de diferència, Almassora 33, Avant Europa 32. Com hem dit, doble jornada del nostre infantil. Este partit de dissabte, amb un llarg desplaçament de l'equip, doncs com hem vist, es va perdre per un sol gol. La tònica del partit és la mateixa de les darreres jornades: bona actitud i bon joc de l'equip fins als últims 10 minuts, jugant bé, fent arribar el baló fins als extrems. En la defensa es va costar més degut a l'envergadura física dels jugadors rivals. En porteria hem de dir que Iker estava un poc lesionat, encara no estava recuperat del tot de la lesió que va patir al turmell, i va fer el que va poder, sols agrair-li el compromís amb l'equip, fins i tot sense estar al 100% recuperat. Faltant 8 minuts, l'equip guanyava de 4 gols, però la relaxació de l'equip i alguna actuació brillant d'algun jugador rival es va castigar durament i la diferència o la derrota per un gol va ser un poc dolorosa. L'endemà, el diumenge, tornava a jugar a si a casa la Ban Europe contra el Picassent. Resultat, a Ban Europe 24, Picassent 25. L'equip va acusar aquesta doble jornada, així com el dur resultat del dissabte, que va influir en els ànims dels nostres jugadors. L'últim equip que va jugar aquest cap de setmana va ser l'Aleví, el Pastisseria Gotxua, que va continuar i va tancar la temporada amb una victòria brillant per 12-4 al Benetússer. El nostre Levi, com hem dit, tanca la temporada de la millor manera amb una gran victòria per 12-4 front al Benetússer. El partit va deixar molt bones sensacions reflectint tot el treball al llarg de la temporada. L'equip va mostrar intensitat, companyerisme i bon joc. Destacar la gran esportivitat dels dos equips, fins i tot el Benetússer, que va fallar moltes ocasions ofensives, però com hem dit, mostrant una gran actitud esportiva. Enhorabona a tot l'equip, que ha mostrat una clara trajectòria ascendent des de l'inici de la temporada, més dubitatius fins a la recta final a partir de gener, on l'equip va mostrar un bon joc sense deixar de gaudir amb els seus companys. Enhorabona, i això és tot el que ha donat la jornada passada. Què tenim per aquesta jornada? En principi ja van quedar molts pocs partits, sols alguns equips encara estan en competició i pràcticament estem acabant. El dissabte 15 de maig el cadet femení, el Nox Energy, es desplaçarà a Burjassot per a jugar contra l'equip local. Serà, com hem dit, divendres a les 18 hores. El dissabte dia 16 de maig el nostre cadet masculí, el Gestoria Macías, jugarà la semifinal de la Copa Plata Juan Torres a Benicarló. Un desplaçament molt llarg, tal vegada el més allunyat de que puguem jugar en esta competició. Esperem que els nostres jugadors no acusen aquest desplaçament i que, bueno, puguen comptar amb tots els jugadors i que facin un bon partit i tant de bo puguen passar a la final, que és el que esperem. No obstant, dir que la trajectòria fins ara ha sigut magnífica, excepte ixe entropessament que hem tingut en Almassora, però que era un poc irrelevant, i com hem dit, esperem que isguen concentrats i que no acusen massa el desplaçament. Serà, com hem dit, el dissabte a les 12 hores. I el juvenil jugarà també el dissabte a les 12 en un lloc inusual com és el poliesportiu Les Pereres a la pista semicoberta. Dic inusual per a esta categoria, però bueno, tot i que hi havia possibilitat de jugar-lo diumenge, no hi havia acord entre els dos equips. Era un partit que se tenia que jugar la setmana passada, però es va ajornar i se decidirà, pues, se jugarà aquest dissabte a les 12 a la pista semicoberta de Les Pereres. El restaurant Can Conxa s'enfrontarà a l'handbol Florida Catarroja, i amb això, pues, tanquem el que seria la previsió de les partits per aquest cap de setmana. Bona vesprada.

0: Esta ventana de Xàtiva i Comarques, com diem, i com portem dient ja tota la setmana, escapant-nos una miqueta de l'actualitat per a buscar altres històries dels nostres pobles, de les nostres comarques, i ara ens n'anem just així al costadet, a Canals. L'Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats, AFCA, és més curt, organitza una nova edició del Festifoto. Dos congressos dedicats a la fotografia van a celebrar-se este cap de setmana, del 15 al 17, amb fotografia d'autor, i després també del 22 al 24 de maig, de fotografia nocturna i light painting, que crec que és el que és, però ara José Emilio Sancho, des d'AFCA Canals, m'ho resoldrà. Què tal, com estàs, José Emilio? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Què és això? El light painting és això que a través de les llums i l'exposició se juga, no?, per a fer efectes, és això? O vaig...
1: Pues és pintar en llum.
0: Vale.
1: En llum, linternes, qualsevol aparatet que faci llum, se tracta de pintar. Pintar cossos, pintar figures, pintar geometries, pintar paisatges, etc.
0: I després plasmar-ho, clar, que és la gràcia d'això.
1: Exacte. I després, una vegada se pinta sobre, digueren que la càmera que està en l'obturador obert, captant aquestes imatges, després ja, quan s'acaba, queda ja la imatge pintada, digueren que ja en el negatiu o en la imatge real.
0: Que xulo, veus? Una altra cosa que hem après avui a la ventana de Xàtiva i Comarques, coses de fotografia, i és el que va poder la gent veure, descobrir en esta nova edició del Festifoto. Quantes en van ja, José Emilio?
1: Pues ja són almenys 15 edicions o per ahí. Diria, ja he perdut el compte, la veritat.
0: Que es diu compte, això,
1: 15 o 16, sí. Pot ser que des del 2010 o 2011 que començaren.
0: Que bé. I com es planteja esta nova edició que, com dic, este cap de setmana ho heu partit en dos? Primer este cap de setmana, després el que ve. Si vols, comencem parlant d'este. Què teniu preparat?
1: Sí, pues mira, com tu has dit, bé has dit al principi, este cap de setmana fent congrés de fotografia. Congrés, diguem que de fotògrafs d'autor, no? És a dir, solem portar a noms rellevants en el món de la fotografia, autors que tenen certa identitat i qualitat i especialitat en diferents aspectes i de la fotografia en si, i es portem així a Canals, que ens facin ponències, que ens facin tallers, i està obert a tot el món. És una activitat gratuïta, totalment. Se celebra tant en Can Don José, la Casa de la Cultura, com en el Centre Cultural, i l'únic que tens que fer és acreditar-te per la web, si tens clar que vas a vindre o si te presentes ixe dia també, per a veure-ho, pues, només te demanem una acreditació per a saber quin tipus d'aficionat eres a la fotografia i tindre un poc de contacte amb la gent que estima la foto.
0: Clar, imagina que també, això també serà una miqueta per veure el nivell que n'hi ha, no ho sé, eh?
1: No, és efecte simplement...
0: No, no t'has a veure. Vale, vale.
1: No, el nivell cada un se'l posa, comença i se l'acaba conforme vol. Així al final es tracta d'empapar-te d'autors cara a cara, en directe, res de xarxes socials ni pantalles ni res, sinó cara a cara en directe, als quals tu es preguntes tranquil·lament dubtes i coses que tingues aixina, que no entengues i que vulgui que t'ho aclarixen. I en definitiva el Festifoto va néixer per a que la fotografia que fa 20 anys pues, era fotografia de cara a cara, de vis-a-vis, de parlar-se, d'explicar-se directament, pues, fa uns anys que en el tema de la digitalització, les xarxes socials, tot el que són pàgines web, etc. S'està perdent el contacte i nosaltres el que no vulguem és perdre aquest contacte directe. D'ahí que fem l'esforç tots els anys de portar els millors fotògrafos que entenguem que estan fent cosetes tant a nivell nacional com internacional i que la gent estiga així.
0: I per això va tan bé. El fet de fer aquestes trobades, entenc que, com estem parlant, però vull que aprofundim una miqueta en això, que també va una miqueta més enllà de la fotografia, que sí, que òbviament és la protagonista, però també està la qüestió de fer pinya, de fer societat, no? De fer d'eixe hobby alguna cosa més que simples fotografies, no? Vull dir, també té una part social, aquestes trobades.
1: Correcte, es basa en això, és l'amistat per la fotografia. El vincle social, el vincle és la fotografia, però hi ha una amistat de gent, unes relacions, un parlar, un aclarir-se dubtes, un preguntar-se coses, dir, s'avança més en un cap de setmana que fent tu experiments tot l'any en ta casa o a soles provant a sol i provant allò. I ja us dic, se tracta simplement d'apropar al públic gent de primera fila.
0: I després això es trasllada durant l'any, vull dir, ixos coneixements que es capten, ixa pinya que es forma després, això es veu en AFCA durant l'any? Estes trobades s'extenen més de dos caps de setmana?
1: Pues anem a veure. Els dos caps de setmana significa que tu el que estàs portant així és a gent que n'hi ha potser fotògrafs que segueixen, que coneixen la seva tasca, aprofiten per saber i per preguntar dubtes, que després ells desenvolupen en la seva tarea personal, en la seva búsqueda de la fotografia que fan. Allà, realment, com es reflexa? Nosaltres tenim una lliga social, que tots els mesos n'hi ha una temàtica, tenim concursos, a nivell local, a nivell nacional...
0: Sí, que en parlem també, sí.
1: Efectivament, que ixa fotografia que es presenta en aquests concursos, moltes vegades uno l'ha de pres d'escoltar, seguir, aprendre de professionals o de fotògrafs consolidats que han passat per el Festifoto. En definitiva, és una escola. És una escola. I després cada un desenvolupa la seva activitat.
0: En este sentit, no sé si ens pots avançar algun dels noms que van a ser protagonistes en este Festifoto, o preferiu mantindre-ho en així sorpresa, no ho sé.
1: No, la publicitat del Festifoto va començar a principis d'any. En la pàgina web nostra, en xarxes socials, en campanyes publicitàries, hem donat compte a totes les associacions de fotografia, tant a nivell de la nostra comunitat com a nivell d'altres autonomies, no? De fet, en este cap de setmana pues, anem a disfrutar de tres professionals, cada un d'ells diferent. Anem a tindre David Santiago, que és un fotògraf que ha treballat per a National Geographic, per a Lonely Planet, ha il·lustrat molts llibres, tot sobre la fotografia creativa de natura.
0: Quina passada.
1: Este home viatja per tot arreu fent fotografies de paisatges que després implanta en els seus llibres.
0: Que xulo.
1: Este el tindrem una exposició penjada en Ca Don José, en la planta baixa, en la sala d'exposicions, i una ponència d'este xic, David Santiago.
0: Que guai.
1: Després tindrem una ponència el divendres per la vesprada en el Centre Cultural de José Antonio Fernández, que este ja és un artista visual, professor de fotografia, escritor, treballa molt en Madrid, ha dirigit espais con la màquina, l'Escola Internacional d'Especialització Fotogràfica, ha publicat molts llibres, ha estat en exposicions de Foto Espanya, Fotogenio, este home pues, s'ha medellat molt, ha fet molts retratos de personatges coneguts, cantants, etcètera, i este xic ens donarà una ponència sobre el seu treball i la fotografia que fa en flassos.
0: Vale.
1: I després tenim a Òscar Molina, que és un fotògraf més didacta, es dedica més a... els llibres que té són llibres d'explicar conceptes de, com darrere de la càmera. Ell va ser, va projectar durant molts anys els tallers de Cabo de Gata, on participaven també, doncs era una espècie de festifoto, però que se feia en Almeria, en el Cabo de Gata, on van participar des de l'any 92 fins al 2017 molts fotògrafs també. Entonces, ell sap ja de què va aquest tipus de festivals. I ell ens farà un taller en el que és la composició fotogràfica i el que és la visió fotogràfica des d'un punt de vista d'autor.
0: I ens queda uno, entenc, perquè ens has dit on falta uno.
1: No, t'he dit tres. Ah, David Santiago, José Antonio Fernández de Llosta de Molina.
0: Sí, perdona, m'havia despistat jo. Val, doncs anem a deixar-ho així, perquè la ventana sempre és un espai de temps més curt, però animant, com sempre diguem, José Emilio, a la gent a que no només forme part d'aquest tipus de propostes, sinó, i aprofitem també per a fer la vostra menció, qualsevol persona que tinga interès pot formar part de l'Associació Fotogràfica Catalana d'Aficionats, d'AFCA, durant tot l'any, veritat?
1: Correcte, correcte. D'això es tracta també, de que la gent que tingui interès s'associe, forme part de la fotografia d'ací i participen en les nostres activitats i sobretot pues, faça relacions socials amb una afició com és la fotografia.
0: Doncs que vaja molt, molt bé, José Emilio, este pròxim cap de setmana i també el següent, recorden, una nova edició del Festifoto, amb conferències, amb tallers, amb exposicions, amb un munt de persones i també d'experts, estos tres, que no dos professionals de la fotografia que donaran aquestes conferències, i sobretot amb, com bé deien també, amb eixe ànim de que el Festifoto dure tot l'any, almenys ixa pinya i ixa manera de comprendre que la fotografia va més enllà d'un simple retrat. José Emilio Sancho, gràcies, com sempre, per estar en la cadena SER, que vaja molt bé, de veres,
1: A vosaltres, sí, des d'ací convide a tot el que vulgui participar estos dos caps de setmana.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Adéu.
0: Adéu.